de la part interna d'una perna, part d'amiga, de barrigues, fàtiga, un que ho fas. Escollo basso o mosso. Tira les dos coses, dues sets de bona, la bonica, el vintat, el vintat, el vintat, els meus presidòmens, i s'adora d'un meu mèdic, els diplomes. Els meus apocines, fins agora, a present de penitència. Benvinguda. Toda esta gente já volta.